0: dos días de música y fiesta con artistas como Mora, BL, Capo, Omar Kurt, Saiko, De La Rose, Chris R y Jan Block, entre muchos más. Baila de 6 de la tarde a 2 y media de la madrugada con tus artistas favoritos. Entradas ya a la venta en latinfest.es.
1: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
2: A la secció de congelats d'Hiperver trobaràs les pizzes Casa di Mama en oferta amb la segona unitat al 50%. Així tis cada pizza a 3 euros amb 49 cèntims. I a la nostra secció de refrescos, fins al 8 de juliol trobaràs en oferta la botella de 2 litres de Coca-Cola a 1 euro amb 99 cèntims.